0: gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maven.
1: Hola, Boro Peiró, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Y dónde estás, sobre todo? Bueno, ya lo he dicho yo, en Torrent.
2: Rodecha de bona gent, que rima en Torrent, ¿no?
1: Claro que sí, sí, sí.
2: ¿Te lo crees o no te lo crees?
1: Hombre, claro que me crees.
2: Estoy en, sí, la, sí. En los que tienen la capitanía mora en Wine de Torrent.
1: Toma ayer, ¿ves?
2: Y estamos
1: casi
2: aquí en... Hola, ¿qué tal? Luis Fortuny, un amic.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal?
4: Asistem, encantados de recibiros en la casa de Esberbriscos, a tota la ràdio i a tota la bona gent que vulgui vindre a Torrent.
1: Ai, moltes gràcies, Lluís. Encantats de tindre't així en el
2: programa. Mos toca la capitania. Mos toca la capitania enguany, per què?
4: Perquè són turnos rotatius, entonces nosaltres ja ho ajustarem, que enguany mos tocava, i així estem, a punt d'acabar, com aquell que diu.
2: Que va.
4: Ahir varen perdre la torre, que estava previst també en el guió, i així és que demà tindrem la gran entrada, per la vesprada, fins la matinà, perquè se calcula que acabarà al voltant de les 2 del matí. I bueno, així està el nostre gran capità Benjamín Sancho, Benja pels amics de la festa, i bueno, pues disfrutant molt d'estos dies de fresqueta que mos fa.
2: Hola, Benja, com estem?
5: Pues molt bé, molt contents i passant-se-ho de puta mare.
2: Ara, el dia gran és demà. Demà pràcticament, quan s'acaben les festes?
5: Demà, bueno, s'acaben després demà perquè és la provesó, però demà és el que és l'entrada mora i cristiana, que és l'acte més espectacular que anem a fer i que nosaltres tenim 5 sorpreses que mai han eixit en Torrent. Entonces, invite a tots.
2: Ja està clar que no mos ho pots dir, si són 5 sorpreses, claro.
5: Efectivament, no, tot el boato és secret i, bueno, s'espera sempre una capitania berberisca perquè ixa capitania sempre té ixe toc berberisco, ixe toc canalla, i entonces, pues la gent està esperant-nos en moltes ganes, 12 anys, no menys.
2: A 12 anys que no éreu, no, Lluís?
4: No, sí. Som 12 comparses mores i 12 filaes cristianes.
2: Voto l'últim any quan fon?
4: Pues tira 12 anys, no, perquè per la pandèmia...
5: Va estar la pandèmia i s'ha

0: retrasados. Entonces son 14 años que no han sigut.
1: ¿Uno estrena de más o cambia algo para pa esa gran entrada, sí o no?
0: ¿Sobre qué?
1: Sobre la indumentaria, el traje,
0: sí,
1: tal.
0: Sí, totalmente, totalmente. El traje es de Villena, el que duguem la meua dona, que es la favorita, y yo. Y bueno, una de las sorpresas es cómo anem a baixar.
1: Ojo, cuidado. ¿Tú usas, Luisito?
2: A mí no m'han dit res, porque es que yo soy de charrar fácil y no... no
1: vale. Y de llàgrima fácil, no, porque imagina que también intentarás als teus emocionaros de alguna forma, quan emple, sobretot quan t'emplego a la torre, ¿no? Al torreo y a la plaza, al puesto principal.
0: Sí, sí, va a ser... Totes les baixades i totes les entrades són emocionants, però baixar com a capità, jo és la primera vegada i última, perquè això és aixina.
1: No pots repetir.
0: O sigui, quan tu mires lo que és la baixada des de dalt, no, és espectacular. Entonces, vore-la des de capitania, des de ser un capità, pues això té que ser, no ho sé encara, però té que ser super emocionant i tots ens emocionarem, sí.
1: Això és bonico.
2: Això és bonico.
1: Per la gent de Torrent. Saps què passa? Torrent té 80.000?
2: Quasi 100.000, crec.
1: Quasi 100.000. I com si fos la torre, no? La plaça.
2: La torre, la torre.
1: El mercat,
2: sí,
1: la torre.
2: La plaça, sí.
1: Tot passa ahí.
2: Tot passa, sí. O sea, tot lo que té que
1: quasi 100.000 habitants, però tot passa en el centre.
0: Al voltant de la torre, correcte, al voltant de la torre. I també és una cosa que jo sempre he viscut la festa com un fester, però viure-la com un càrrec te dona la visibilitat de dir, hòstia, no estem tan lluny dels grans protagonistes com és Alcoi, Cocentaina i tal. Pensaven que estàvem en altra lliga, però estem propet. Aixina que s'espavilen, que anem a per ells.
1: Ojo, cuidado, eh? Quants anys de moros aquí estan en Torrent?
2: 40, crec, no?
0: Sí, 40.
1: La gent ja ho coneix, la gent diu, cuidado que en Torrent te fa molt xulos.
2: Sí, sí, no, home, jo crec que...
1: 40 anys ja pots parlar de vostè algú.
2: Eren unes festes patronals que estaven de capa caiguda.
1: Però Toni se n'enta al final, sí, no?
2: Senyora, i m'emprengueren, pues, de forma espontània un grup de gent a fer d'esclavaris, feren una filamora, no? Que van ser els abacís, eren?
0: No, boadins, que tenen la alferecía mora.
2: I a partir d'ahí, pues, anar creixent i, bueno, pues, crec que està en el seu millor moment, la festa.
1: Mel, de categoria.
2: Sí, senyor, aixina és.
1: I ara,
2: bueno, hem de fer una mencioneta als altres càrrecs, no? Que s'han portat molt bé.
1: Sí, pues, l'amo, vengo yo a posta torrenta de so, no?
2: Sí, claro.
1: No me poso a Torrent perquè sí.
0: Bueno, és Montesa, que és la capitania cristiana, que està a Ima Vallejo, que precisament jo vaig ser president infantil de la falla de la plaça i ella era la fallera major infantil. I la vida mos ha dut a ser capità moro i capità cristiana junts a Travega. I després estan els forquers en la capitania, en l'alferesia cristiana, i boadins en l'alferesia mora.
1: Ja està, t'ho he escoltat.
2: Maria i Amparo estan donant ahir el callo molt bé, també.
1: Demà a partir de quina hora és el dia gran? Bueno, a quina hora és?
2: 7:30 comença la baixa. I nosaltres tenim l'eixida prevista al voltant, el començament, al voltant de la 1:50 del matí.
1: I avui què n'hi ha? Perquè diuen, ja que som moros, i moros i cristians, de la festa a la vespre. És algo que és molt de la festa de moros i cristians, no? Estem en la vespre. I sí. Avui és un dia bonic, avui és un dia d'anar a saludar a tots els amics, a totes les filades. Què és el que passa avui en Torrent?
2: Pues exactament és el que tu has dit. Avui van haver rondes constants, entonces xarangues, anant i pegant voltes, amistat, els nostres amics contrabandistes
1: els veïns
2: fan la seua correguda de bous.
1: Sí, bueno,
2: pa donar l'alternativa als nous, que ja la conegueu.
1: És un clàssic.
2: I esta nit pues, n'hi haurà un sopar multitudinari en la plaça.
0: I després orquestra.
2: I després una orquestra.
0: O sigui, va ser un dia, és la puja
1: de tu mare. Aplegueu demà ja, no? Ja, pa què?
0: Ahí a rematar i a ficar-nos no l'otils a punta pala.
1: Aquí no, com això va canviar el sema, perquè també és ser bonic la tradició d'on acudiu, on se canvieu, tu te canvies en casa, en la dona, en la família, o acudiu tots a algun puesto, o se canvieu, què feu?
0: No, gràcies que al Col·legi Montesión, que mos ha oferit una de les aules, i entonces tenim aire condicionat, se ix des de dalt, des del Col·legi Montesión, i entonces, pues, des d'ahí, i sin fresquets, pa tot lo que va vindre, que esperem que mos respecte el calor, perquè els tratges són així a micos.
1: Tu demà poc, faràs poc. O sigui, tu demà vas a lluir-te. Eres el capità, evidentment, els que tenen que desfilar són estos. Tu vas a lluir-te.
0: Correcte, no? I gràcies a ells que estan ahí pendents de tot i el boato no és fàcil fer tot com aixir i tal. Tenim 4 controladors, en fi, n'hi ha molta faena i pues, jo la veritat és que tinc que centrar-me en disfrutar. I gràcies als amics que m'ajuden, no?
1: Tu vols saber alguna cosa, Andrea? Estàs ahí calladeta. Estàs prestant atenció. Jo és que estic a la mar de gust, sí.
3: Claro, dime. No, és que és tan interessant no, si vols, el que esteu dient.
1: Claro, jo és que... Quants anys portaré venint jo de Solla? 10. Per lo menos. Sí. Uno de casa.
2: Eres, sí, yo creo que comenzarás a venir con Nico, sí. La capitanía de Nico. Pues, sí.
1: Antes.
2: Antes ya habías vingut sí, alguna vegada, sí. Incluso alguna vegada heu fet el programa
0: sí, ja està,
2: en el mercat.
1: Però Nico sí que anava a peu, en les passes, i anava baixa.
0: I tu has estat en el solaret antic.
1: Sí, home, si estava allí ara. Claro. Jo dic, així no estan, ja han canviat de puesto. Dic, és que tenemos diners, estos.
0: Molts desahuciaren, molts desahuciaren.
1: Els veriscos, Andrea, estos tenen pasta, estos tenen, sí o què?
2: Nosaltres som més de pirates, d'anar i furtar.
1: Això com se l'eixis, perquè, per exemple, tu tens molts amics en els contrabandistes, tu tens amics en tots els puestos, sí, Torrent és un poble, però al final un ovell així és com una falla, no? Al final és per tradició, per família, perquè te tira, perquè no ho sé, perquè...
0: Sí, al final
1: perquè és... Per què berisco i no contrabandiste, per exemple?
0: No, no, nosaltres és que estàvem en casa, en l'antic Casa Ors, mirant l'entrada fa 26 anys, i diguem, matem-hi, per què no? I entonces, pues, muntarem la comparsa de pirates berberiscos, perquè és, al final és la colla d'amics, total són 22, no són més, però 22 que fem molt de ruido.
2: Home, jo te puc donar més informació perquè jo sí que vas triar. Esto ja se coneixien i tal.
1: Tu per què?
2: Pues al final és per proximitat. Tu veus lo que tal, són totes superrespetables. La veritat és que sí, hi ha una germanor molt gran, sí, no sé si se dona en altre tipus de festes, però així no tens cap de problema en entrar a la caserna
1: o a la, grava un poquet, grava un poquet.
2: O a la fila de ningú i ho fem de categoria. O sigui, que no n'hi ha... No n'hi ha cap problema, la veritat és que és una festa que se parla molt de la germanor i és real i la percibixes cada vegada que vas per ahí, tots en seguida passes per la porta, passa, en seguida se desviuen per atendre-te. Això dona, la veritat és que dona gust.
1: Pues ja està, demà s'acaba tot, no, que quedarà.
0: Demà és la gran, i després la professó, que també és molt bonica perquè eixim en els tratges oficials cada comparsa i fila.
1: Ostres, això se't després demà.
0: Sí, després demà. I entonces és la ofrena als sants patrons i està també molt xula. Que aquesta professó estava deslluïda i nosaltres li hem donat aquest toc de color i tal. Sense gorros i sense armes.
1: Molt bé. I a banda que molta gent ve a Torrent, Algú ho fet bé durant aquests anys, que cada vegada més gent coneix aquestes festes de moros cristians. Imagina que el respecte, el carinyo, perquè quan se parla de moros cristians, Luis i Capi, molta gent diu, és que això, la canta, tal... Se respeta, sí, el que fan allí, evidentment, i se deprèn, si fa falta, no?
2: Sempre. És una festa que està creixent, doncs has de fixar-te en els millors per arribar a més. Pues lo mateix que passa en València el 9 d'octubre, no? Que pareixia que era una cosa que no arrencava i ara està disparat. Pues, això és el que n'hi ha que fer, al final... jo crec que la baixa és un espectacle per a que la gent el veja i que disfrute, i això farà que siga cada vegada més gran, que vinguin a vore't.
1: Pues ja està, demà tots a Torrent. Andrea, tu també, eh?
3: Claro que sí. Correcte. Sí, jo la primera.
0: Antes un gin tònic amb pirates berberis.
1: El que faig a falta. Bueno, ja que han vingut, no se l'hem anat de 8, home. Correcte. Pues ja està. Pues demà a Torrent, i després demà també, és una cosa bonica, lo que fan després demà. Bueno, Torrent és que té molta festa, eh? Això és tan gran. Contentar a 100.000, n'hi ha que fer festa de tots els colors i a totes hores. I bona pirotècnica, que també n'hi ha, sí, n'hi ha de tot. És que, claro, i bones falles.
2: També és de veres.
1: Però tu eres fallero en València.
2: De Xirivella, jo soc de pobles. Congressista de pobles.
1: De Xirivella, és veritat. Bueno, el congrés ja parlem, ja te convidarem a la ràdio, parlarem de falles. Ara no, ara en agost anem a calmar-se un poc, ni ofrendes, sí, ni
0: nada,
1: res,
0: nada. Que ja està prou.
1: Ja està bé. Ja està bé. Capità, doncs ja està, el que faig a falta, eh? Demà estarem per així, bueno, avui també se quedem un rato amb vosaltres, evidentment, a disfrutar de l'hospitalitat i veure com esta germanor, no? Que se pot aplicar també les falles i se pot aplicar aquestes festes. Germanor, anar a saludar-se, anar a visitar a tots els amics i ja està.
2: Que així no és. Així esteu pel que necessiteu.
0: Ahí estem. Esteu invitats a tot.
1: Ja està, que tot el món vinga demà a Torrent.
0: Correcte, així no és. Moltes gràcies.
1: Gràcies, mestre.
0: Gràcies.
1: Ara, Andrea, me vas a contar algo?
3: Jo no, res, que vaya dos protagonistes has tingut en el programa.
1: Che, això, i estem la mare de... Perquè corre un airet, si veres sí. La sede que tenen estos homes, que hi ha esta piscina, és una meravella, la piscina, el tal, ho tenen superdecorat, per ser una foto superbonica, és algo espectacular, però sobretot és 40 anys de moros i cristians en Torrent, i la gent hi parla ja i diu, ostres, Torrent, ahir fan bons moros i cristians, bueno, ja ho han aconseguit, al final és un poquet de respecte i de carinyo a una festa, i Torrent té falles, Torrent té moros i cristians, Torrent té molta festa, després venen concert, ve a la lluna de Torrent, i venen moltes coses encara, sí. Però bueno,
3: vull anar melons, per ahir,
1: vas a convidar a un bon meló avui o no?
3: No, avui no, demà te convido.
1: Bueno, però sí, ala, pues,
3: bueno, bueno, jo te convido sempre, convidat vale, estàs, però bueno, demà te conté més coses, te pareix?
1: Tira-li, no, jo me quedo sin Torrent, eh?
3: Vinga, va, que disfrutes, i demà me contéstame. Pues nada, mañana les contamos más cosas aquí en Más de Uno Valencia a partir de las 12:20, como siempre, y que tengan muy buena tarde y que sean muy felices. Adiós.

0: Más de uno. Notícies, Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó conté el creixement, però preocupa el fum. Bona vesprada, no cal baixar la guàrdia perquè el foc continua actiu, ho diuen els experts i les autoritats. Ara coneixerem l'última hora i en farem ressò del diagnòstic i de les reclamacions

0: dels bombers forestals, dels enginyers i de les organitzacions agràries. És la notícia de portada, però i a més de la Comunitat Valenciana, les contem en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. L'incendi forestal de la Vall d'Uixó es manté estable després de l'intens treball d'extinció durant la nit. El perímetre pràcticament no ha variat i tampoc ha augmentat de manera significativa la superfície afectada, que se situa al voltant ja de les 8.500 hectàrees. Tot i això, els responsables de l'operatiu insisteixen que el foc continua actiu i que no es pot abaixar la guàrdia pel risc de reactivació. Pendent de tot el que envolta a l'incendi, sobre el terreny continua Juanjo Tobar.
1: La principal preocupació ara és el fum acumulat a causa d'una inversió tèrmica. El responsable de l'extinció explica que encara que pràcticament no es veuen flames, l'incendi manté punts calents que podrien reactivar-se a mesura que augmente la temperatura al llarg del dia. Ho explicava Fernando Pérez.
2: Principalmente la sensación que da el incendio es que no hay llama, pero sí que está echando humo, o sea, su extensión no va creciendo, pero va echando humo, con lo cual en el momento que la inversión térmica se levante, sí que tiene potencial de crecimiento el incendio. O sea, es una sensación falsa que nos está dando hasta ahora. El eje principal es el que he comentado antes, los puntos más sensibles es Eslida Artana, el eje de Tales a Benitandús, Alcúdia de Veo.
1: La bona notícia ha sigut l'alçament del confinament total de la Vall d'Uixó i la tornada a casa dels 3.000 veïns de la Vilavella, que això sí, continuen confinats i amb dues recomanacions: no beure aigua de la Iseta i evitar l'exposició al fum. Així ho explicava el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
3: Hay que decir que las condiciones del humo pueden estar afectando todavía a la ciudadanía. Entonces, aquellos que desean regresar a sus casas pueden regresar, pero se mantiene el confinamiento. Tienen que beber agua embotellada, que no pueden beber agua del grifo.
1: Encara continuen evacuades 10 localitats amb prop de 7.000 veïns fora de les seues cases, mentre que altres 30.000 continuen confinats en dos municipis, Betxí i Onda. A les 7 de la vesprada es tornarà a reunir el CECOPI.
0: Gràcies, company, per la teua feina sobre el terreny. El Consell de Ministres ha declarat avui zones greument afectades per una emergència de protecció civil, el que abans es coneixia com a zona catastròfica, als territoris que estan patint incendis forestals, entre ells este que afecta des del dissabte a la Vall d'Uixó i altres poblacions, com dèiem, de l'entorn de la Serra d'Espadà. Ho ha avançat el president del govern, Pedro Sánchez.
4: Comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos vías a ayudas adicionales, como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la seguridad social, ayudas para reparar las infraestructuras.
0: Mentrestant, els bombers forestals de la Generalitat, que pertanyen a l'empresa pública Asgise, exigeixen inversions sense excuses i immediates, diuen, tant en mitjans humans i materials com en prevenció i en l'entorn rural. Lucía Peris.
5: Ferran Edo, delegat del sindicat CGT i membre del comitè d'empresa, assegura que són conscients de que cada vegada les emergències són més difícils de gestionar. Ho atribueixen al canvi climàtic, innegable, segons Edo, però també al canvi socioeconòmic de les zones rurals.
6: Davant d'aquest canvi socioeconòmic només hi ha una possibilitat, una forta inversió en aquests territoris, agricultura, ramaderia, aprofitament forestal, i una també forta inversió en prevenció d'incendis forestals, en actuacions també de reducció de biomassa. Els serveis d'emergència, com el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana, també necessita una inversió contundent, sense excuses, immediata. Patim una manca important de personal i disposem d'un parc mòbil obsolet. No podem treballar amb les condicions que tenim ara mateix.
0: Quan ocorre una emergència així, sorgeixen preguntes. Una d'elles és si s'està gestionant de forma adequada la muntanya. Alejandra Carrillo.
7: En Mas de Uno, València, Eduardo Rojas, enginyer i expert en gestió forestal de la Universitat Politècnica, ha assenyalat que intervenen molts factors. Un d'ells, la complexa orografia de la Serra d'Espadà, que dificulta les labors d'extinció.
8: Es una zona difícil, complicada, con mucho minifundio, probablemente todavía de la época musulmana, con lo cual mucho terreno agrícola abandonado que se ha emboscado. Ese minifundio dificulta mucho la gestión y luego, dada la orografía, muy mala accesibilidad, justo al no haber fincas de cierta entidad y pocas fincas públicas, pues no se han hecho caminos suficientes, con lo cual los cuerpos de extinción pueden trabajar, digamos, desde los márgenes, pero en la zona central, pues ¿cómo se llega allí? Hace falta extender mangueras y más de 100 metros no se puede extender una manguera. Y no todo lo podemos hacer con aviones.
0: Mirem també al camp perquè les organitzacions agràries alerten de l'afecció greu de l'incendi de la Vall d'Uixó en camps, hivernacles i granges. Andreïna Pietri.
9: Segons adverteix l'Associació Valenciana d'Agricultors, els

0: Ramaders es veuen obligats a desplaçar els animals i maquinària a altres explotacions a resguard del foc i el fum, la qual cosa els impossibilita acudir als seus horts a realitzar les labors pertinents. El responsable comarcal de la Plana Baixa d'Abasacha, Roberto Vicent, reclama a les administracions una línia excepcional d'ajudes per a compensar les pèrdues i un canvi en les polítiques agràries i de prevenció d'incendis forestals.
1: D'ací des de la Plana Baixa, només lamentar tot el que tenim i demanem un canvi de polítiques de totes les parts governamentals perquè el camp estigui limpio i que estigui saludable i que ajuden els llauradors tot el que puguen, perquè això és deixadès. Això és una deixadès. Entonces, el que tenim que fer és ficar-se tots les piles i que se mereixen.
2: I la Unió Llauradora ha presentat a la Generalitat un pla extraordinari de recuperació per a la Serra d'Espadà.
0: L'objectiu és que les conseqüències de l'incendi no desembloquen en l'abandó definitiu d'explotacions, una situació, segons Carles Peri, secretari general de l'organització, que agreujaria encara més la vulnerabilitat del territori enfront de futurs incendis.
3: Més explotacions agràries i ramaderes que al final mantenen la població en els pobles, en l'interior, en les zones rurals i també fan un paper fonamental de tallafoc.
0: Des de la Unió assenyalen que els primers mesos seran decisius per evitar l'abandono d'explotacions. Si les ajudes no arriben amb rapidesa i amb la suficient intensitat, molts propietaris no podran assumir els costos de la recuperació.
4: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Segons l'enquesta de població activa de l'INE, l'atur va descendir en la comunitat en més de 23.000 persones durant el segon trimestre de l'any. Això suposa una caiguda del 7,1% respecte al trimestre anterior.
5: D'esta manera, el nombre d'aturats se situa en torn de les 300.000 persones i la tassa d'atur baixa fins al 10,88%. La secretària general de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, Immaculada García.
6: Es una buena noticia que pone de manifiesto el dinamismo de nuestro tejido empresarial. En este trimestre, el empleo ha vuelto a crecer con fuerza en la industria y la construcción, mientras que Alicante ha liderado la creación de empleo, compensando el comportamiento menos favorable registrado en otros territorios.
5: A més, entre abril i juny se van crear prop de 35.000 noves ocupacions, elevant el número d'ocupants fins a quasi els 2.500.000. Es tracta de la millor dada d'ocupació per a segon un trimestre des que existissin registres i de la xifra d'atur més baixa d'este període des de 2008. Rocío Pascual, secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres del País Valencià, parla de la necessitat de donar suport als servicis públics.
7: Toca consolidar esta evolución positiva reforzando las políticas públicas de empleo y con unos servicios públicos fuertes. Lo estamos viendo además estos días con los incendios. Solo nos acordamos de los servicios de emergencias cuando llegan las crisis, pero necesitamos invertir en ellos y en la prevención durante todo el año para garantizar un empleo de calidad y proteger a la ciudadanía.
8: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
9: Llegan los días sin IVA de Conforama. La mejor selección de sofás, colchones y muebles ahora sin IVA. Aprovecha y renueva tu casa con muchos estilos al mejor precio. En Conforama y Conforama.es.
2: I un apunt, el Tribunal Suprem ha avalat la decisió de l'anterior govern del Botànic de no prorrogar a Ribera Salut la gestió privada de l'Hospital de Torrevieja i el seu Departament de Salut, amb la finalitat d'assumir el seu control directe després de la reversió. Declara el Tribunal conforme a dret l'actuació de la Generalitat. Sàpiguen que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha emès un avís per a demà dimecres amb alerta groga per temperatures elevades al litoral sud i tot l'interior de València. Recorden que estem en nivell extrem per perill d'incendis forestals a tota la comunitat.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
11: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Estamos ante una ventana de oportunidad. Habrán escuchado esta expresión estos días en a muchos de los responsables que se ocupan de atajar el avance de los incendios que asolan una parte importante de nuestro país. Una ventana de oportunidad es un momento crítico y limitado en el tiempo en el que las condiciones permiten actuar con éxito antes de que la situación empeore drásticamente. Y ese es el escenario en el que nos encontramos ahora. La ventana se cierra a medio